0: Tá legal, tá legal. Tá na Blau.
1: Sintonize a melhor
2: 97.9 FM.
3: Rádio Blau Nunes.